Home, el que passa és que ara tot és més reduït. Ara és tota Europa i segons el temperament del pianista, després s'ho va adaptant o no adaptant, però als principis sí. Pues, quasi sempre és oblidar-me que hi ha un públic, que hi ha gent allà, i tocar per mi, com si estigués jo sola i ho fes per mi. Jo no diria això, perquè cada pianista té la seva manera de tocar, diferent de l'altre que està en primer nivell. O sigui, aquest és per això, aquest és per això, aquest és per això, aquest és per això.